0: Hola, bona nit. Benvinguts a l'Escala Taujara. Una setmana més a aquesta hora dedicada a la música jamaicana, aquí al 91.4 de l'FM Contrabanda. Bona tarda, Àlex.
1: Hola, molt bona tarda.
0: Bueno, avui programa enllaunat, però no passa res perquè hem preparat un especial, bueno, la segona part de l'especial que vam fer de, doncs de baixos a principis de juny. I avui hem preparat doncs, com una segona part ja amb música una mica més actual. Ens vam centrar més en l'època rocksteady, skinhead reggae, bueno, més 60-70s, i avui abarcarem una mica més

0: bé, comencem aquest segon especial de baixos. Com dèiem, bueno, l'anterior programa van començar amb el ska, el rocksteady, el reggae. Avui ja començaré cap als anys 70, una mica ja més avançats, amb no, l'aparició del roots reggae. I aquí el baix, pues, bueno, com tot, no, el so una mica amb l'estil es ralentissa una mica, no, com so més profuns, fins i tot en algunes melodies fins i tot com més foscos, no, més tranquil. Tot el protagonisme que havia agafat, no, potser en estils anteriors, en el reggae, en el rocksteady sobretot, aquí com que perd una mica més de protagonisme, es ralentissa una mica més, però bueno, sigue formant part molt bàsica, no, de l'esquelet, una mica com tornant als inicis, però una mica amb el temps ralentitzat i també en diferents ritmes, també, bueno, no sé, hipnòtics, no, o una mica repetitius.
1: I bueno, anem a escoltar la primera cançó d'aquest especial, un tema dels Abyssinians on apareix l'Heroi Sibels com a baixista, i escoltarem aquest Sata Masagana, doncs, també un dels línies de baix de roots reggae més conegudes probablement.

0: Molt bé, doncs, després d'escoltar aquest clàssic dels Abyssinians, seguim amb Yellowman, un tema del 1982.
1: Sí, un clàssic, no, bueno, ja escoltaré el tema, no reproduiré el títol, però bueno, ens serveix com a excusa per presentar el bassista, el Rolf Abahol, que és un mític, és el bassista dels Roots Radics, bassista de sessió que va fer, bueno, la transició, no?, del roots al dancehall, va composar línies de bass mitiquíssimes, molt, no?, molt profundes també, molt repetitives, així com quasi com si fossin mantras, i va preparar una mica, no?, totes aquestes línies de bass on van començar a fer ja, pues, com mig rapejar, no?, els singeis, a fer aquesta transició, no?, del roots al dancehall i altres músiques, diguem, més modernes, ja cap als 80. Escoltem aquest tema de Yellowman, que segur que us sona.

0: Molt bé, seguim escoltant més Rutzege, més baixos hipnòtics. Un altre baixista mític, Robbie Shakespeare. Posem un tema on toca amb Gregory Isaacs, el Night Moves, un altre de clàssic.
1: Sí, no podia faltar en aquest especial Bassos el Robbie, la meitat del mític duo Sly and Robbie, i que, bueno, va tocar per tots els músics, no? A partir dels 70-80, Black Uhuru, en Gregory Isaacs, fins i tot en músics fora de la música jamaicana, no? Com el Mick Jagger o la Sharon Jones, i no podia faltar en aquest especial. En aquest cas posaré un tema del 1882 acompanyant el Gregory Isaacs, el mític Nine Arts.

Bueno, i seguim amb un altre baixista mític de la música jamaicana, del Roots. Stone Family Man Barrett, i bueno, un tema que tots coneixereu, el Stir It Up de Bob Marley. Aquest tema és una mica anterior, però bueno, també, doncs també d'aquests ritmes hipnòtics i repetitius del Roots que tant ens agrada.

Seguim amb aquest de repàs de baix que ens agrada molt, un tema del Max Romeo, i repetim baixista, va sonar també a l'especial anterior, Boris Gardiner, aquest artista jamaicà, perquè no només era baixista de sessió, sinó que també era cantant. I ho han posat la primera etapa, però bueno, també va ser molt representant en aquesta etapa més reggae roots, i en aquest exemple el tema Chase the Devil de Max Romeo, en el que interpreta Boris Gardiner com bassista. Lucifer, son of the morning, I'm gonna chase.

Continuem amb aquest repàs de baixos que ens agraden a les quatre cordes i deixem de banda una mica el roots perquè, bueno, també, a part d'altres influències que van tenir el reggae, doncs, bueno, en els anys 80, també, no?, en l'explosió i la popularització de Bob Marley, el reggae es va influenciar també d'altres ritmes, no?, del pop o fins i tot del rock, i també, doncs, bueno, es va reflexar en alguns temes i fins i tot en aquest tendència del roots, no?, que dèiem una mica més relaxat o alguna cosa així, pues, bueno, també unes petites diferències, no?, amb més, això, no?, com més toques pop, una mica un baix potser més alegre, una mica més ràpid, però no arriben al protagonisme o al so que tenien altres èpoques com el rocksteady o el reggae. Un bon exemple és un altre tema de Bob Marley and the Wailers, del Could You Be Love, un altre cop Family Man al baix, i, bueno, un tema que suposo que tothom coneixerà.

0: I bueno, ja ens apropem a la recta final del programa, i el que farem és fer un salt una miqueta al, pues una música una miqueta més moderna, entre cometes. Escoltarem algun tema d'Ska Punk, i de Rocksteady Shimmer Revival, doncs bueno, on segueix havent un gran protagonisme del baix, i no podrem parlar molt perquè s'acaba el programa, però bueno, si sembla posem un tema de The Clash, el Guns of Brixton, un clàssic de, doncs, de baixos així de, no, de l'època més escapunt, per dir-ho.
1: Sí, i ja que parlàvem d'influències, en aquest cop d'una mica a l'inrevés, no? És la música jamaicana la que influencia un grup punk com els Clash, que es va notar, no?, en molts dels temes, i per exemple en aquest Guns of Brixton.

0: Bé, doncs fins aquí ha arribat aquest especial, bueno, segona part de l'especial Quatre Cordes. Ens esperem amb un tema de Cortato, un altre de, doncs, grup mític amb unes línies de baixos també espectaculars. I amb un tema que m'agrada molt, el Vederazzi Solo, on el baix té realment bastant de protagonisme. I res, ens esperem fins d'aquí 15 dies, probablement amb el darrer programa ja de la temporada. I res, esperem que us hagi agradat el programa.
1: Salut.
0: Bé, salut.